0: Porque no es fácil quererse, nada fácil. Pero si lo conseguimos, sí que nos hará la vida muchísimo más sencilla. Aunque ahí afuera, el juicio siga siendo despiadado. Hasta mañana, Lara. Que tengáis un buen día.
1: A las 8, las 7 en Canarias, les saluda Juan Ramón Lucas desde el Consejo de Estado para celebrar el quinto centenario de la institución. Tiempo ahora para la información regional aquí en Radio Nacional.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, són 3:15 del matí. És dimarts 23 de juny, una de les nits més esperades de l'any. Compte enrere, tot a punt per a la vigília de Sant Joan. La llum, el foc i la festa en seran els grans protagonistes aquesta nit. Una nit que té lloc enmig d'un context d'elevades temperatures i d'alt risc d'incendi. Avui, més d'un centenar de municipis tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt elevat. Per tot plegat, el govern posa en marxa un dispositiu especial i fa una crida a la precaució, sobretot a l'hora d'encendre els petards. Doncs en aquest context d'onada de calor ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET Noelia García.
4: Bon dia. Avui a Catalunya continua la calor intensa i les altes temperatures. Baixen lleugerament, però encara es podran arribar o superar els 40 graus a zones de la depressió central de Lleida i més de 36 graus a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat amb pols en suspensió. Durant la tarda a la zona nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'EMET.
3: I com se circula per les carreteres a aquesta hora? RAC Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts. Pendents d'aquesta operació sortida, uns 500.000 vehicles doncs, sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona durant el dia d'avui. Més enllà d'aquesta dada, doncs, hem de recordar que a hores d'ara també tenim retencions habituals, sobretot els accessos de Barcelona, destacant el nus de la Trinitat, els primers trams de les dues rondes en sentit sud i el Llobregat, amb retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu per la A2 i la B23. Al Vallès també tenim retencions habituals, a la C58 des de Sant Quirze i a la AP7 amb cues des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà en sentit sud. Per altra banda, hem de destacar dues incidències. Parlem d'un accident a la C25 a l'altura d'Espinelves, que amb direcció Lleida deixa un carril tallat, i també tenim una avaria a la A27 a Constantí, on també es talla un carril de circulació, en aquest cas en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: I aquells que hagueu de fer servir el tren, que sapigueu que la circulació està interrompuda entre la plana Picamoixons i Vinaixa per una incidència a la infraestructura per un robatori de coure a Montblanc, que afecta la línia R14. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Tot a punt per una de les nits més màgiques de l'any, la revetlla de Sant Joan. Molts catalans tenen previst reunir-se i celebrar-la aquesta nit. Petards, fogueres i festa en són els protagonistes. El sector de la pirotècnia preveu una bona campanya de Sant Joan i factura prop de 20 milions d'euros, amb prop de 1.450 punts de venda arreu de Catalunya. En aquest sentit, el Departament d'Interior fa una crida a la precaució per evitar accidents i incendis. Sergi Bassoles.
6: Alguns dels consells de seguretat i recomanacions per gaudir de la revetlla poden semblar d'allò més òbvies. Malgrat tot, any rere any, els serveis d'emergències mèdiques atenen persones ferides per la mala manipulació dels petards. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: No agafar els petards amb les mans un cop s'estan encesos, no apropar-los ni a la cara ni al cos, no encendre petards mai dins de totxanes, ampolles o altres recipients que poden explotar i generar metralles. Torna a ser molt obvi, però és important recordar-ho perquè any rere any tenim intervencions al SEM.
6: Interior, a més, advoca novament enguany per intentar evitar la pirotècnia més sonora. L'objectiu, fomentar una revetlla inclusiva.
7: Doncs que si podem evitar el soroll, sobretot per a aquelles persones que són altament sensibles o els animals, doncs és un tema important, no? Intentar doncs, fer servir en la mesura del possible doncs, efectes lluminosos que no siguin tan sorollosos.
6: I fruit de que als boscos, a causa de les copioses pluges dels darrers mesos, hi ha moltíssim material combustible i que el risc d'incendi forestal és molt elevat, Interior demana tenir molta precaució a l'hora de fer ús de la pirotècnia.
7: No llançar coets a menys de 500 metres de les zones boscoses per evitar i incendis.
6: Una nit en què reforçaran un 50% el nombre d'efectius dels bombers, s'incrementarà el personal del telèfon d'emergències CAT-112, així com el nombre d'agents rurals. Això per no parlar dels efectius de Mossos de Trànsit que vetllaran per la seguretat a les carreteres amb controls d'alcohol i drogues.
3: Tot plegat, com sentíem, en un context d'elevades temperatures on el risc d'incendi és molt alt. Aquest dimarts, els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt elevat a 110 municipis de 12 comarques catalanes i reforcen la vigilància al territori. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, parla de situació extrema i demana la col·laboració de ciutadans i ajuntaments.
8: Perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom, d'acord? Per evitar danys majors. De fet, vivim la pitjor sequera, amb 20, les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys, amb una data del mes de juny.
3: I un altre dels grans protagonistes d'aquest Sant Joan són, com sempre, les coques de fruita confitada i pinyons, farcides de crema o de llardons, són elements imprescindibles per al Sant Joan. Enguany, el Gremi de Pastisseria de Barcelona augura una bona venda. Els forners i pastissers ja fa dies que treballen amb els obradors a ple rendiment. Per tenir-ho tot a punt, Maria Huguet.
9: És el cas del Forn Giral, un forn centenari de barri ubicat a Barcelona. El Jaume Fernández n'és el mestre forner i ja fa dies que prepara coques per encàrrec.
10: El 90% del que fem és per encàrrec. Alguna, evidentment, alguna surt per la botiga, però no, si la gent me'n demana, jo no, 50, 60, 70, els que facin falta, o 20.
9: Com passen d'altres sectors, el Jaume s'ha adaptat a noves tendències, com l'auge de la xocolata o a les intoleràncies.
10: Aquí cadascú té la seva recepta. L'he adaptat una miqueta en el pas dels temps i treballo per escoles, i llavors cada vegada hi ha més intolerants a la lactosa, a moltes coses, i llavors doncs, bueno, he intentat adaptar, per exemple, les coques que faig avui, que les faig per una escola, que és l'Escola d'Alemanya, no porten llet.
9: Les fluctuacions en el preu dels pinyons marquen sovint les pujades de preu de les coques. Enguany es calcula que el preu d'una coca per 4 o 6 persones rondi els 20 euros.
3: El govern de Salvador Illa reuneix aquest matí el seu Consell Executiu en una jornada de ressaca pel cas Ábalos, que també esquitxa la política catalana. El PSC mostra respecte a la condemna del Suprem, mentre que Esquerra exigeix al PSOE que faci net. Lorena Enns.
11: A la seu, els socialistes catalans han expressat respecte a la decisió del Suprem de condemnar 24 anys de presó a l'exministre socialista José Luis Ábalos pel cas Mascaretes. A l'espera d'analitzar la sentència, la portaveu socialista assegura amb qui la fa, la paga, Lluïsa Moret.
12: Qui així, òbviament, comès doncs, coses irregulars, il·legals, doncs això, qui la fa la paga. Això està claríssim.
11: A Pallars s'han celebrat també l'obertura de l'expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado. A Calàbria, els republicans reclamen a Sánchez mesures contra la corrupció que faci net i deixi de culpar a l'àrbitre, l'Hisenda d'Alemany.
13: Perquè els Coldos, els Ábalos, els Cerdans i Leire són porqueria. I per això el Partit Socialista ha de fer net.
11: Més contundents s'han mostrat els populars catalans. El seu líder Alejandro Fernández apuja el to i acusa Illa va ser el nou Zapatero.
14: Però sí se le pueden pedir responsabilidades políticas por haber permitido que Ábalos, Coldo y Cerdán fueran los gestores de la venta de mascarillas en el ministerio que él dirigía.
11: I des de la CUP demanen contundència sense dobles estàndards davant la corrupció, diuen, del règim del 78.
3: D'altra banda, també els expliquem que el diputat d'Esquerra i exconseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la legalitat dels contractes de la seva consultora amb l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 i els desvincula de qualsevol favor polític, Núria Alcalà.
15: Sí, Elena ha negat que l'Ajuntament d'Altafulla contractés a dit els seus serveis jurídics i s'ha desmarcat de qualsevol vincle polític amb el llavors alcalde Félix Alonso, actual diputat de Sumar. Ha declarat que ni tan sols se'l coneixia. L'exconseller Elena ha precisat que no exercia la política activa en el moment dels fets i que des de l'Ajuntament ningú el va avisar que els contractes menors que va formalitzar no es poguessin renovar automàticament. Defensa així que es tracta d'un error administratiu i no d'un delicte. El TSJ l'investiga juntament amb l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera com a administradors de la consultora Sinergia. El jutge veu indicis d'un suposat fraccionament dels contractes per evitar la licitació pública. Amb tot, el Tribunal Català creu que Joan Ignasi Elena no podia ser alí a la normativa de contractació pública, per això el considera juntament amb Joan Herrera cooperadors necessaris d'un presumpte delicte de prevaricació. La causa, recordem, es va iniciar als jutjats del Vendrell i té com a principal investigat l'exalcalde Félix Alonso, imputat per aquests fets al Tribunal Suprem perquè és aforat.
16: Repassem altres notícies en format breu. Àlex Eloi, bon dia.
17: Bon dia.
16: La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, dona un pas més en la instrucció del cas i cita a declarar 12 testimonis, entre ells l'entorn familiar i la seva terapeuta.
17: En concret, estan citades la parella de l'empresari i les germanes de l'acusat, Jonathan Andic, a més de l'actual conseller delegat de Mango, Toni Ruiz. La instructora vol concretar el paper de la psicòloga familiar i la seva possible influència en el reclam de l'herència de vida d'Isaac Andic. La jutgessa també ha demanat a la policia científica una reconstrucció dels fets que van tenir lloc a Collbató i la compareixença de dos agents de muntanya dels Mossos.
16: El jutge de la secció de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona acorda mantenir en presó a l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes.
17: El magistrat considera que persisteix el risc de fugida de l'acusat donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta i que intenti alterar les proves que l'incriminen. La defensa de l'home, però, ja ha anunciat que recorrerà la decisió.
16: I un home ha resultat ferit per arma blanca després d'una baralla al barri de la Salut de Badalona aquest dilluns a la tarda.
17: Segons els Mossos d'Esquadra, diverses persones s'han enfrontat en una discussió que ha acabat en agressió. La policia ha obert una investigació per esclarir l'origen de la baralla i identificar el responsable de l'atac, que no han pogut localitzar.
16: I aquest dimarts, els estudiants que han fet les proves d'accés a la universitat ja poden consultar els resultats dels exàmens a través del portal d'accés a la universitat. És el mateix web on ja es pot fer la preinscripció universitària fins al dia 26 de juny. Allà podran seleccionar entre 1 i 8 estudis universitaris per ordre de preferència, segons els vulguin cursar. Per conèixer la nota d'admissió a la universitat, s'ha de sumar el resultat de l'ESPAU a les notes del batxillerat o del cicle formatiu i fer-ne la mitjana. En aquest sentit, cal tenir en compte que les matèries de modalitat ponderen diferent en funció del grau al qual es vulgui accedir. Si els estudiants no estan d'acord amb alguna de les notes, poden sol·licitar revisions els dies 25, 26 i 29 de juny i els resultats es faran públics el 7 de juliol. A la crònica esportiva parlem de bàsquet. Derrota ajustada del Barça contra el València 80-88 en el tercer partit de la final dels play-offs de la Lliga ACB. Josep Capel, bon dia.
18: Bon dia. Es complica la final de la Lliga Endesa pel Futbol Club Personal després de perdre ahir el tercer partit per 80-88. De res van servir els 25 punts al gran partit del Toko Shengelia, contrarrestat pels 29 del que segurament és ara mateix el millor jugador d'Europa, Jan Montero. Es col·loca doncs el València amb 2-1 i demà tindrà la primera oportunitat per sentenciar aquesta final en un partit que novament es jugarà al Palau Blaugrana. Explicava Xavi Pasqual que s'han d'aixecar d'aquesta derrota per continuar lluitant.
19: Arribem una mica justos de forces, però hem posat tot, per tant, res a retreure. I després, doncs, lògicament, és una derrota jugant a casa, que ben recuperat el factor pista, doncs és sempre dura. Però bé, ens hem d'aixecar i hem d'estar llestos pel partit del dimecres i intentar competir, intentar guanyar i anar al cinquè definitiu.
18: Demà primer match ball en contra del Barça en un partit de nou al Palau que començarà a les 8 del vespre.
16: En futbol sala aquest vespre, els blaugrana tots juguen al tercer partit de la final de la Lliga contra el Pozo Murcia. Si el Barça guanya, serà campió de Lliga i si perd, s'haurà de jugar un quart partit Jaume Riello.
20: Bon dia, i els jugadors s'ho prenen com si fos el partit definitiu. Volen tancar la final avui a Múrcia amb una victòria i aixecar el títol de Lliga. Sergio González és ala del conjunt blaugrana.
21: El que ens hem guanyat ara mateix és tenir la seguretat de que si la cosa anés malament encara tenim alguna cosa més al darrere, que és un premi gran per com hem fet les coses de bé al Palau aquests dies, però no deixa de ser un afegit, no? Un a més a més. Com deia l'Antonio, per nosaltres existeix el demà a les 7:30 a Múrcia i ja està.
20: El Barça recupera Pito per aquest partit després de complir sanció, però no podrà comptar amb Luciano Gauna, que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i serà intervingut avui a 9:15 de la tarda el Pozo Barça.
16: I en futbol, el Girona confirma Quique Álvarez com a nou tècnic del primer equip. Agafa el relleu de Mitchell amb l'objectiu de tornar-lo a la primera divisió.
22: Una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí. M'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics, tant a la ciutat com amb l'equip.
16: I una final més, la de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins entre el Liceo i l'Igualada aquest vespre a Corunya. Qui guanyi aixeca el títol de Lliga. I avui acaba el Festival Ítaca de Sant Joan.
23: Sí que hi ha tantes coses que odies ara de tu mateix. Com que
16: 30 ho fan Barribé, Cupido, DJ Trapella i Venus, a qui estem escoltant, seran els encarregats de posar la banda sonora amb concerts a la platja gran de l'Estartit.
23: No voldria jo estar a teva pell. I és que de ser realment complicat aturar-ho.
16: D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia. Que són

0: mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez. Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Molt bona tarda, passant uns segons de dos quarts de dues, tot a punt per una de les nits més màgiques de l'any, les fogueres, els bons desitjos, els petards, cada vegada, per cert, de més baixa intensitat per les molèsties que provoquen a moltes persones i també als animals, i les coques seran un any més els grans protagonistes. Una revetlla de Sant Joan, aquest any amb temperatures molt altes i un elevat, per tant, risc d'incendi. L'inspector en cap d'operacions especials dels bombers, Miquel López, ho ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4 ben clar: doneu-nos un cop de mà.
2: Tanquem finestres, no tiren petardos allà on no es poden, no fem fogueres allà on no estiguin autoritzades per l'Ajuntament. Per tant, les recomanacions són senzilles, que ens doneu un cop de mà.
1: La revetlla de Sant Joan és un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dimarts, 23 de juny. De seguida en parlem àmpliament d'això, però hi ha molts més temes que repassem amb l'Anna Pujol. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Comença un estiu molt càlid.
3: L'Agència Estatal de Meteorologia avisa de temperatures més elevades del que és normal i en previsió de més onades de calor per una acceleració del canvi climàtic. Ramon Pascual.

0: Crec que em queda, diríem, 13,6, faig.
1: Des d'avui, els alumnes que van fer les PAU ja poden consultar-ne els resultats a través del portal web, on també poden fer la preinscripció universitària fins al 26 de juny. Enguany s'ha constatat una davallada de les notes de matemàtiques amb una mitjana de 4,18, la més baixa com a mínim en una dècada.
2: Redefinició de gran tenidor.
1: El govern ha acordat amb els comuns tipificar com a gran tenidor aquell que té 5 habitatges o més a Catalunya i 10 al conjunt de tot l'Estat via esmena conjunta a la llei d'acompanyament dels pressupostos. El portaveu dels comuns, David Cid.
3: Obliga aquells grans tenidors en cas de, no, de desnonament a oferir una alternativa de lloguer social, això és clau. És un fet que no s'està produint i que dispara moltíssim els desnonaments, però pensem que aquí també dona instruments de nou a la Generalitat per intervenir des d'aquesta Direcció General de Disciplina en Habitatge que crearem.
1: D'altra banda, els comuns, el PSC i Esquerra han acordat abordar la compra especulativa d'habitatge en debat parlamentari els dies 7 i 8 de juliol.
2: Les Urenetes, indicador de la qualitat de l'aire.
1: Des de fa 17 anys es fa un recompte anual de nius d'Ureneta Cuanca a la comarca del Pallars Sobirà i el darrer confirma que han augmentat en aquesta zona fins a més de 200, el qual indica una davallada en els nivells de contaminació atmosfèrica, pesticides i insecticides. Marta Navarro, professora d'aprenentatge de les Valls d'Àneu.
4: Hi ha molta contaminació, la població de o pesticides o insecticides a l'ambient, la població de mosquits baixa. Llavors elles, com que mengen mosquits, també baixa la població.
2: I de la cultura parlem del FAS, el Festival de Teatre i Territori.
1: Que se celebra a Micropobles de l'Empordà a partir d'aquest divendres. Enguany, després de rebre el Premi Impulsa Cultura 2025, prepara una edició amb iniciatives de clown, teatre musical, dansa o circ per reivindicar la cultura en l'àmbit rural.
2: Gràcies, Anna. Moment per la informació de serveis. A les 3 de la tarda començarà la segona fase de l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan. S'espera que gairebé mig milió de vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Molts d'aquests desplaçaments seran curts, així que molta precaució, perquè sovint aquests trams són els que concentren més accidents. Com estarà mateix la situació? Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
5: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, encara no hi ha moltes complicacions de trànsit. Es recomanen aquesta operació sortida d'aquesta Revetlla de Sant Joan. Sí que és cert que va augmentant una miqueta més la circulació. En el cas de l'autopista AP7, un punt habitual, que és al voltant de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa, però tot en sentit nord, entre Cerdanyola i Barberà. També un cert augment de trànsit a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit de sud, o també l'entrada per la pota nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. On sí tenim ja primeres aturades és a les dues rondes, en sentit Trinitat a la ronda de dalt, entre Diagonal i Sant Gervàsic i per una possible incidència. I en el cas de la ronda litoral, en sentit Besòs de Zona Franca a Montjuïc i en sentit Llobregat entre Poblenou i la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.
2: I el temps per aquesta Revetlla, Noelia García.
6: Avui a Catalunya, Revetlla de Sant Joan amb molta calor i altes temperatures. En algunes zones baixen lleugerament els termòmetres, però encara a Lleida es podran superar els 40 graus i a gran part de l'interior els 36-38 graus. Els termòmetres marcaran màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, amb pols en suspensió. A la meitat nord es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
2: Edició migdia. Una de les tradicions més arrelades per Sant Joan són els petards, un entreteniment que aquest any guanya adeptes. El sector de la pirotècnia viu amb optimisme la campanya del 2026 perquè preveuen augmentar les vendes un 5%, Laura Hurtado.
7: Els petards tenen molts adeptes, però també detractors. Hi ha qui opta per mantenir la tradició durant la Revetlla i qui no gaudeix gens d'aquest costum.
8: Trobo que Sant Joan és de les festes que més celebrem els catalans i que més il·lusions fa celebrar.
9: Les persones que tenim oïda absoluta, l'oïda de Sant Joan ho passem molt malament, bàsicament perquè com que tenim l'oïda tan fina i els sorolls són tan forts, qualsevol soroll que sigui molt gran i t'agafi desprevingut, ja et genera pànic.
10: Jo sí, des de petit, amb el meu pare, sempre m'agrada anar a tirar petards.
7: Segons l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, la despesa per família oscil·la entre els 30 i els 50 euros. En David i en Pol són venedors de material pirotècnic.
11: Les bombetes són el producte estrella, els coets també, les fonts, que estan molt bé de preu també, i són molt boniques i fan un bon final de festa.
12: Jo considero que la tradició hi és i que les famílies que fa dos anys, fa tres anys que hagin tingut un fill, estan reintroduint-se a la tradició i que al final això no para.
7: Enguany, la patronal estima una facturació per sobre dels 20 milions d'euros.
2: Tot i que sigui una tradició molt arrelada, cada vegada són més les persones que compren petards de baixa sonoritat perquè els molesta el soroll o també perquè espanta els animals que tenen a casa. Tant és així que l'empresa La Traca

0: que és la líder de venda de petards de Catalunya i especialitzada en baixa sonoritat. Cada any que passa amplien les vendes d'aquesta gamma, Maite Boada.
1: A poc a poc, els petards de baixa sonoritat, com bombetes, bengales, bateries i també coets, van prenent lloc al mercat els trons o coets convencionals de més de 97 decibels. Jordi Brau, CEO de la Traca, empresa líder a Catalunya en pirotècnia, explica que cada any la baixa sonoritat puja en vendes un 5%, un percentatge que coincideix amb la previsió d'increment de vendes, ja que enguany els preus s'han mantingut.
2: Cada cop tenim una evolució que veiem que la gent està apostant més per aquesta gamma. També és cert que al començament la societat pensava que baixa sonoritat significaven productes petitets, però realment nosaltres hem pogut desenvolupar la baixa sonoritat en totes les games, també amb coets, amb bateries, amb altres productes de color, i això ha fet que, mica en mica, si la gent va coneixent que també poden haver-hi productes grans amb un valor adquisitiu més alt, que els donen també una baixa sonoritat, els genera més convivents.
1: Els petards avancen en lluminositat envers el soroll, canvia la composició química dels productes, es redueix el plàstic en la seva fabricació i també es busquen embolcalls més ecològics, però el que no canvia és la decisió de compra. Un any més, avui veurem llargues cues davant les casetes de vendes, tot i que la setmana anterior els descomptes eren molt favorables pels consumidors.
0: La coca de Sant Joan és l'altra tradició ben arrelada a tot el territori aquests dies. De fruita confitada i pinyons, farcides, amb crema o de llardons, són elements imprescindibles de la nit més màgica de l'any, o una de les nits més màgiques de l'any. De fet, el Gremi de Pastisseria de Barcelona augura una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Els forners i pastissers ja fa dies que treballen a ple rendiment als obradors per preparar aquest dolç que marca l'inici de l'estiu a casa nostra. Passarem una estona a l'obrador del centenari Forn Giralt de Barcelona, amb el seu mestre forner, en Jaume Fernández Giralt. Ens hi porta la nostra companya, la Maria Huguet.
3: En Jaume Fernández Giralt és el mestre forner d'aquest forn que enguany compleix 100 anys de vida. Tercera generació d'artesans del pa per via materna s'aixeca cap a les 4 de la matinada per garantir que tot el producte surt endavant, amb l'ajuda del Poli, qui agafarà el relleu del negoci quan ell es jubili al març de l'any vinent. Així comença tot, barrejant els ingredients necessaris per fer la coca a la màquina de pastar.
4: Farina, sucre, sal, evidentment, pell de llimona, canyella, jo li poso coriandre, benous també, i jo li poso birranci. Tot això va a la màquina de pastar, es barreja juntament amb ous, evidentment, i o llet o aigua, i es fa una pasta amb llevat també. Aquesta pasta es deixa reposar, està reposant des d'ahir al mig del matí que el vam fer, ha passat a una càmera de fermentació controlada a 7 graus i ha estat un munt d'hores i després ha estat acabant-se de fermentar aquí fora.
3: La coca típica de Sant Joan és la de brioix, amb crema i fruita confitada, un element que genera divisions a taula.
4: Jo sóc de l'opinió que la fruita confitada és una cosa que està poc valorada. Per part de molts forners i molts pastissers durant molt de temps s'ha gastat producte que no estava gaire bé, jo me la menjo. Llavors compro fruita bona per després que la gent se la pugui menjar, igual com me la menjo jo. El meló té gust de meló, la cirera té gust de cirera i la taronja té gust de taronja. Confitada, evidentment, que és molt dolça, i jo entenc que menjar tan dolç ara no està molt mal vist, però un dia és un dia i Sant Joan només n'hi ha un a l'any.
3: També se'n fan de llardons o de pasta de full, però cada vegada s'hi incorporen més variacions per les intoleràncies.
4: Aquí cadascú té la seva recepta. Pues l'he adaptat una miqueta en el pas dels temps i treballo per escoles, i llavors cada vegada hi ha més intolerants a la lactosa, a moltes coses, i llavors pues, bueno, he intentat adaptar, per exemple, les coques que faig avui, que les faig per una escola, que és l'escola d'Alemanya, no porten llet.
3: I també perquè els gustos van canviant.
4: Jo crec que tots estem molt deprimits perquè la xocolata és una cosa que cada vegada va més. Ja poden plantar faves de cacau perquè això no s'acabarà mai. O sigui, fa anys enrere era puntual i ara és animal.
3: En Jaume està preparant 18 coques per la festa de fi de curs d'una escola del barri. Ens explica que la majoria de coques les fa per encàrrec.
4: Una miqueta anem a demanda, eh? El 90% del que fem és per encàrrec, eh? Alguna, evidentment, alguna surt per la botiga. Si la gent me'n demana, jo no, 50, 60, 70, els que facin falta, o 20.
3: Abans de posar la coca, la crema, la fruita confitada i els pinyons, en Jaume humiteja amb un esprai amb aigua la pasta.
4: No dubteu a agafar algo per mullar-ho. Jo nosaltres tenim un espersor d'aquests, però vull dir, a casa, doncs, jo què sé, amb un drap humit o de la manera que sigui, humidificar la pell d'allò abans de posar-hi el que hi voleu posar, la fruita, crema o pinyons o no, el que vulgueu posar-hi. Creixerà més i quedarà més maca.
5: Oli, ¿pinyones quedaven en el cubo rojo o ya se habían acabado?
6: No, tiene que quedar...
3: Justament les fluctuacions del preu dels pinyons són un dels elements que marca el canvi en el preu de les coques, però hi influeixen més factors.
4: La farina sí que va pujant, però no és el fet més car. La llet sí que puja, al final com tot, com el sucre, com cada vegada la mà d'obra també puja més diners. Llavors tu no pots ser que tinguis gent que està fent la feina, que són professionals de treballar i els hi paguis una misèria, no, això no funciona així.
3: En Jaume explica que també ha pujat el preu de l'energia i tot plegat fa que ara una coca de mig quilo valgui uns 14 o 15 euros, quan potser fa uns anys en valia 9.
4: Intento guanyar-me la vida honestament. Alguns que sentiran això que estem parlant diran, ostres, com és que aquest tio està venent tan car o com és que aquest tio està venent tan barat? Cadascú fixa el seu preu. La gent dintre el gremi no es parla de... I tu, quan ho vendràs, això? No? Pues jo ho vendré tant. No, això no és veritat. Jo puc tenir uns costos que el veí del costat els pot doblar.
3: També inverteix diners en filtrar l'aigua que fa servir al forn.
4: Em gasto molts cèntims per deixar l'aigua que ve de l'aixeta, deixar-la adequada perquè no sàpiguis si l'aigua ve del Pirineu o ve del mar Mediterrani, no ho sabem. Amb la quantitat de filtres i mandangues que li arribo a fer, aquest últim d'aquí és un filtre de carbó, que és l'últim, però prèviament em porta 9 més de filtres.
3: Un cop decorades, toca coure les coques al forn, un procés que en Jaume fa amb una companya infal·lible, la ràdio.
4: La ràdio és la gran companyia dels forners i dels pastissers, eh? Si no hi ha ràdio, moriríem directament. Jo crec que moriríem directament.
3: Quan la coca està llesta, passa cap al mostrador de la botiga i d'allà cap a les cases, que segurament se la mengin acompanyada d'una beguda al gust. En el cas del Jaume, ho té ben clar.
4: Jo sóc de Virlanci, a mi m'agrada molt la Virlanci. Reconec que el meu predicament no té quòrum.
3: Una tradició que, malgrat el pas del temps, es manté viva.

0: I que es mantingui viva la tradició durant molts anys. Són gairebé 3:45, temps ja pels esports. Marga Lluc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. En Rebella i tot.
2: Esports.
1: Julián Álvarez vol fer realitat un somni i aquest sembla que és fitxar pel Barça. En tot cas, l'argentí va deixar clar que vol marxar de l'Atlético de Madrid en declaracions ahir, després de la victòria de la seva selecció sobre Àustria per 2-0 amb doblet d'un Leo Messi, que demà fa 39 anys i que ahir va fer història un cop més, convertint-se en el màxim golejador de la història dels Mundials. Continua sense dubte el més gran. En parlem del Barça, de Messi, del Mundial, però també del Girona, que acaba de presentar Quique Álvarez com a nou entrenador, del Barça de bàsquet, que ahir va perdre el tercer partit de la final de l'ACB al Palau contra el València i demà tindrà de nou a casa el primer matchball en contra i de qui sí que pot ser campió de Lliga avui, com el Barça de Futbol Sala, que juga a Múrcia el tercer partit contra el Pozo en 2-0 a favor i l'Igualada, tot i que ho haurà de fer en el cinquè partit de la final de l'Hockey Lliga en pista rival a Corunya contra el Liceu. Tot això i més, ara mateix, comencem. I el que dèiem, Julián Álvarez ha deixat clar que vol que l'Atlético de Madrid el traspassi i tot sembla indicar que voldria que fos el Barça. En parlem, Josep Capel, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda. Sí, era un secret a veus. Ja des de fa molt de temps sabem que l'objectiu número 1 per substituir Lewandowski al Barça és Julián Álvarez. També sabíem, tot i que no de veu del jugador, que el propi davanter argentí, el seu objectiu també número 1 era vestir la samarreta del Futbol Club Barcelona, és a dir, vol sortir de l'Atlético de Madrid, però la seva preferència és el Barça, per sobre, per exemple, de l'Arsenal o el Paris Saint-Germain, que són equips que també el voldrien i que ja fins i tot han fet arribar ofertes, com també el Barça, a l'Atlético de Madrid. I faltava el tercer element i escoltar-ho de la seva veu, tot i que ho insisteixo, Marga, que el seu representant ja fa temps que està negociant amb el Futbol Club Barcelona. Això es va produir ahir mateix, al mig d'un Mundial, i això jo crec que fa que tingui fins i tot més transcendència, i a més, en un moment en el que es veia, Marga, que estava tot absolutament preparat, és a dir, el propi jugador només acaba el partit, va anar directament a la zona mixta, la zona on estan els mitjans de comunicació, i a la televisió argentina amb drets, va anar directament amb un discurs, pràcticament sense preguntes, va donar la resposta o va dir el que volia dir i va marxar. Aquesta és l'escena del que va succeir, del que va dir Julián Álvarez, insisteixo, després del partit que va jugar la seva selecció.
4: Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero nada, no, creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
5: Si sea algo bueno, te vas.
6: ¿Qué crees que pasa?
4: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
3: Aquesta part final, Marga, crec jo que és la més important, que vol complir el seu somni i que el millor per les parts és que es pugui produir un traspàs. Aquesta és la part clau. Clar, el tema és què farà l'Atlético de Madrid. La seva clàusula de rescissió és quasi bé de 500 milions d'euros. El Barça ja li ha fet arribar una oferta a l'Atlético de Madrid de 100 milions d'euros, que, com ja saps, el community manager de l'Atlético de Madrid s'ho va prendre a broma, a conya. I fins i tot ara mateix l'Atlético de Madrid s'està plantejat denunciar davant la UEFA el que ells consideren que és un acoso al jugador, i no d'ara, sinó des de fa uns quants mesos, com per exemple, creu l'Atlético de Madrid ja van fer per part del Barça la temporada passada amb Nico Williams o amb el propi Antoine Griezmann quan era jugador de l'Atlético de Madrid fa unes quantes temporades. També et dic que això no podria tenir gaire recorregut, perquè no crec que l'Atlético pugui tenir proves de que el Barça ha parlat directament amb el jugador i amb el seu representant, com té d'altres representants, doncs no seria cap mena de prova, però jo crec que és aquesta guerra que tenen ara mateix l'Atlético de Madrid i el Barça per mirar si finalment poden o no arribar a un acord. L'Atlético, que ja ha rebutjat, també fins i tot a través del community manager, doncs fent befa de l'oferta de 150 milions d'euros de Florentino Pérez respecte al jugador. Per tant, insisteixo que ara la patata calenta està a la taulada de l'Atlético de Madrid per veure què és el que fa amb el jugador, si el ven o si el manté en plantilla, tot i que la seva relació amb l'afició de l'Atlético podria ser força complicada la propera temporada. Així que estem davant del que segurament serà el culebrot de l'estiu. I ara totes les cartes, Marga, ja estan sobre la taula, perquè tot i que el jugador no va dir ahir el nom del Futbol Club Barcelona, a ningú se li escapa, que es referia quan deia complir el seu somni al Barça, perquè si fos a l'Arsenal o al Paris Saint-Germain, que ja estan negociant amb l'Atlético de Madrid, no hagués calgut que Julián Álvarez sortís ahir clar a parlar davant dels mitjans de comunicació.
1: Clar, doncs així estan les coses. Veurem com acaba aquest història de l'estiu, com tu deies. Gràcies. Bona tarda, Josep.
3: Bona tarda.
1: Això pel que fa al Barça i a aquestes declaracions que acabeu d'escoltar, com ens deia el Josep Capel, les declaracions de Julián van ser després de la victòria d'Argentina sobre Àustria amb doblet d'un Messi que continua fent història als 39 anys, que farà demà màxim golejador de la història del Mundial. Germà García, bona tarda.
2: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, està fent història, sens cap mena de dubtes. Un jugador que demà complirà 39 anys i que certament ho ha guanyat absolutament tot en el món del futbol. Ahir, dos gols més i que podia haver estat un altre hat-trick si no hagués fallat el penal als 5 minuts de partit, cert, que va llançar fora. S'ho va repensar massa i al final la pilota la va llançar fora. Però és que després van venir altres dos gols de jugada. La segona, que va ser una autèntica invenció seva, perquè va néixer d'ell i la va acabar transformant ell després d'una sèrie de refusos que hi van haver per part de la defensa de l'equip de la selecció d'Àustria, per guanyar aquest partit per 2-0. Són 6 mundials de Leo Messi, 28 partits ha jugat en total en els mundials, porta ja 18 gols i ja són dos més que Miroslav Klose, que fins aquest mundial era el màxim golejador històric dels mundials, i també de Kylian Mbappé, que ahir va marcar el jugador del Real Madrid un altre doblet, igual que Leo Messi, igual també que Erling Haaland, que en Suècia va marcar 2 gols en la jornada d'ahir i ja en porta 4 en total. Però tornant al gran protagonista, Leo Messi, l'escoltem al final del partit després d'aquest Argentina 2-0, parlant de la felicitat immensa que tenia per haver-se convertit en el màxim golejador històric dels mundials.
6: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
2: I d'aquesta manera ja està classificat en aquest grup J la selecció d'Argentina. També va guanyar per 3-0, en aquest cas França a Iraq, en partit que es va disputar a Filadèlfia. Doblet, com deia, de Kylian Mbappé i un altre de l'eix blaugrana, Ousmane Dembélé. També el Noruega 3-2, corresponent al grup I. 2 d'Erling Haaland, que com deia ja en porta 4 en aquest Mundial. Surta doblet per partit. I a l'últim partit que s'ha jugat de matinada a San Francisco, Jordània 1, Albània 2. Així tenim que del grup J ja està classificada matemàticament pels gens de final la selecció d'Argentina i que en el grup I estan classificats tant França com la selecció de Noruega. Això és el que ha passat entre la matinada passada i la jornada d'ahir i avui entrem ja de ple en la 14a jornada d'aquest Mundial, també entre nit i matinada a hora catalana. A partir de les 7 de la tarda, Portugal-Uzbekistan compta perquè se la juga la Portugal d'en Robert Martínez, que ja és segur que no continuarà com a seleccionador portuguès. Era una cosa que ho deien els mitjans portuguesos i que ja es pot confirmar que no seguirà després d'aquest Mundial al front de la selecció lusa. Aquest partit es juga a Houston. A partir de les 10 de la nit, Anglaterra-Ghana, corresponent al grup L, que es disputarà a Boston. A la 1 de la matinada del mateix grup L d'Anglaterra jugaran Panamà i Croàcia a Toronto i tancarà a les 4 de la matinada el partit del grup K, que es disputarà a Guadalajara, Colòmbia i la República Democràtica del Congo. Està tot molt apretat. Encara no hi ha seleccions classificades matemàticament ni en el grup K ni en el grup L.
1: Doncs estarem molt pendents del Mundial. Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I encara parlant de futbol, ahir ens ho avançava el nostre company Josep Guardiola. Poques hores després, el Girona feia oficial el substitut de Michel Quique Álvarez, fins ara el filial. Ha estat presentat fa una estona. Anem a Girona. Josep, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, efectivament, després de dues temporades al filial, agafa les regnes del primer equip per substituir Michel Sánchez i per tenir la seva primera gran experiència a l'èlit del futbol. Davant de tot això, Quique Álvarez no pot arribar d'altra manera que, com diu ell mateix, molt il·lusionat.
8: Molt il·lusionat, molt content, molt agraït, perquè, bueno, entenc tota la situació, que no és fàcil, i amb molta força perquè que m'hagin escollit a mi davant de molts entrenadors que s'haurà vist i pues, a mi em dóna força, per més força encara, per afrontar el repte, no?
7: Es podria dir que Quique Álvarez ha estat el guanyador del càsting que ha fet el director esportiu Quique Cárcel, que ha reconegut que s'ha entrevistat amb 12 entrenadors diferents. De fet, Quique Álvarez ja fa i s'agafa el repte de tot el Girona, que no pot ser altre que pujar de categoria una altra vegada.
8: És una realitat, és el que volem tot. No em puc amagar de lo que, d'allò, un equip quan baixa, pues, en principi el que vol és intentar pujar. Sabem que és superdifícil, jo el que tinc clar que és molt difícil, però que està aquí i que l'objectiu és aquest. I la manera de fer-ho, també la tinc clara des de la tranquil·litat, des del treball, per suposat, i des de saber que no pujarem per ser el Girona, pujarem per fer les coses bé i per treballar.
7: El nou tècnic arriba amb el cos tècnic que ja tenien el filial, entre els quals el seu germà Òscar Álvarez, que recordem, Marga, va ser jugador del Girona del 2008 al 2010, és a dir, els dos primers anys de l'equip a la Lliga de Futbol Professional.
0: Doncs estarem molt pendents del que facin els nous entrenadors del Girona. Gràcies, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I entrem en el poliesportiu. El Barça va perdre ahir el tercer partit de la final de la CB al Palau i haurà de guanyar sí o sí demà de nou a casa, si no vol dir definitivament adeu al títol de Lliga. Dani Esclusa, bona tarda.
9: Bona tarda, Marga. El de demà serà un partit a caixa o faixa, el primer matchball que haurem de salvar els de Xavi Pasqual si no volen veure com se'ls escapa el títol de Lliga davant de la seva afició. Amb aquestes dues victòries seguides, el València domina 2-1 la sèrie i, per tant, recupera el factor pista favorable. Nit, el Barça es va quedar amb la mel als llavis després de remuntar 18 punts i empatar el partit a l'últim quart. Finalment van acabar claudicant 80-88. El tècnic blaugrana valorava d'aquesta manera la derrota.
10: L'equip ha posat tot el que porta dins. Arribem una mica justos de forces, però hem posat tot. Per tant, res a retreure. I després, pues, lògicament, és una derrota jugant a casa, que havent recuperat el factor pista, doncs és sempre dura. Però bé, ens hem d'aixecar i hem d'estar llestos pel partit del dimecres i intentar competir, intentar guanyar i anar al cinquè definitiu.
9: Un partit el de demà en el qual el Barça haurà d'intentar controlar millor l'escolta dominicà Jean Montero, que ahir va ser un autèntic malson pels culers. Va acabar amb 29 punts i 36 de valoració. El jugador del Barça, Toko Sengelia, creu que per guanyar el València hauran de fer un partit gairebé perfecte.
11: És molt difícil tenir un partido perfecto por 40 minutos, pero es casi es lo que tenemos que hacer para ganar el partido, porque nos castigaron en todos los errores y es lo que tenemos que cambiar.
9: Doncs, com dèiem, serà aquesta l'última oportunitat pel Barça de portar la sèrie de nou a València per disputar el cinquè i definitiu partit. El de demà serà de nou a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
0: Doncs sort pel Barça. Gràcies, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Qui té l'oportunitat avui mateix de ser campió de Lliga és el Barça de Futbol Sala, que avui juga a Múrcia contra el Pozo, el tercer partit de la final, després de guanyar els dos de casa al Palau Blaugrana. Jaume Riel, bona tarda.
12: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, és la primera oportunitat de tornar a guanyar la Lliga pel Futbol Club Barcelona després de 3 anys de travessa pel desert. Victòria als dos primers partits al Palau Blaugrana, com deies, i cal sumar un punt més per aconseguir aquest títol de Lliga. El rival, el Pozo, està contra les cordes i per això l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, preveu que hauran de treballar i molt per guanyar Múrcia.
13: Me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la Liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
12: Ajudarà segur, Marga, a Javi Rodríguez saber que podrà comptar amb el seu màxim golejador aquesta temporada, amb Pito, que ja ha complert el partit de sanció.
13: Vuelve y vuelve al 100%, vuelve descansado, va a ser una pieza muy importante como lo está siendo durante todo el año para el equipo. Pito es un jugador diferencial y esperemos que lo sea mañana.
12: No estaran disponibles Pol Pacheco, Lucas Granda i Lucho Gauna. Aquest últim ahir es va confirmar que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Avui serà operat. Dos cops, Marga, el Barça ha jugat aquesta temporada al Palacio de los Deportes de Múrcia. A la fase regular de la Lliga van empatar 2. A la Copa del Rei, als quarts de final, victòria contundent del conjunt blaugrana per 1-7. És difícil que es repeteixi, però el cas és que si el Futbol Club Barcelona guanya aquesta tarda, a partir de 7:45, es coronarà per 8a vegada a la història com a campió de Lliga. En cas contrari, aniríem a un quart partit que seria dijous i que també es disputaria a Múrcia.
0: Doncs a veure què passa. Gràcies, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: I avui es decideix el campió de l'hoquei Lliga, la que aspira a l'Igualada en el cinquè partit de la final contra el Liceu, que això sí, es disputa aquest vespre a Corunya. Escoltem el tècnic, Marc Montaner.
14: Ens ho posarà molt difícil. El segon partit ja vam veure què va passar. 3 penals en 5 minuts. I som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible i fer alguna cosa molt gran.
0: Doncs el partit a 9:15 i amb motor Marc Márquez renova amb Ducati fins a finals del 2028.
15: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team, sobretot perquè hace dos años buscaba esta moto, buscaba vestir de rojo. Lo conseguí, me dieron la oportunidad y aparte pues ganamos el título en 2025. Así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
1: Ah, el català disputa la seva segona temporada amb la marca italiana, amb la que va ser campió del món l'any passat. I l'aler Àlex Reyes del Manresa ha pagat la seva clàusula de rescissió i sembla que fitxarà pel Joventut. És tot, bona tarda.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy de nuevo en España hay prácticamente tres temas de conversación. La sentencia del caso Mascarillas, el calor y el fútbol. Entre partido y partido, entre noche y noche infernal, más para unos que para otros, hoy tenemos en lo político un día puente entre la sentencia de ayer y la comparecencia mañana del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Mientras, la izquierda sigue preguntando por qué el comisionista Aldama no va a volver a la cárcel, por este caso y a la espera de recurso, si las penas de Ábalos y Coldo están ajustadas a los delitos juzgados. La derecha continúa pidiendo responsabilidad política al presidente del Gobierno y los socios exigen limpieza en el PSOE y que se siga dando contenido a la legislatura. Esta mañana, en un acto sobre dependencia, el presidente del Gobierno daba respuesta a los socios con una inversión récord en dependencia y reiterando su intención de seguir adelante. Lo reiteraba también hace unos minutos los ministros en rueda de prensa tras el Consejo en Moncloa. Sandra Gallardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Dicen que nadie está libre de corrupción. Lo importante es cómo se actúa. Es lo que ha dicho la portavoz Elma Saiz, que cree que ya se han asumido suficientes responsabilidades políticas en este caso. Prefieren no entrar en detalles de la sentencia sin valorar si es desproporcionado que Aldama no pise la cárcel. Sí cuestiona Saiz que se jalee a quien corrompe.
3: Hoy vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
2: Ni la corrupción de Ábalos ni la de Ayuso, ha apostillado el ministro Óscar López el día después de conocerse la sentencia del Supremo. Mañana el presidente dará las explicaciones pertinentes en el Congreso. Hoy su respuesta es seguir adelante con su agenda.
4: Creo que hoy es un día muy especial y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí.
2: Medidas, trabajo, diálogo es lo que ofrecerá mañana Sánchez a los socios. No creen en Moncloa que sea casualidad que justo el juez Peinado haya pedido que mañana entregue su pasaporte Begoña Gómez.
0: Gracias. Los populares insisten en pedir a los socios que se piense lo de la moción de confianza. Hoy también muy críticos en el PP con el PNV después de que se haya hecho público que en el sumario del caso Leire constan contactos del PNV de Ortúzar para que tuvo reunidos, recibiera también el rescate en pandemia como lo hizo Plus Ultra. Pide Cuca Gamarra que los jeltzales expliquen si esa circunstancia es la que está influyendo en su apoyo al gobierno.
5: Lo importante es que el Partido Nacionalista Vasco dé explicaciones en relación a esas informaciones que se han conocido en un sumario y eso es lo que esperamos conocer, las explicaciones que pueda dar el Partido Nacionalista Vasco y si su relación con el Partido Socialista es lo que está condicionando al final el que sigan apoyando a Pedro Sánchez.
0: El PNV en un comunicado reconoce haber mantenido reuniones con miembro del Ejecutivo para interesarse por la petición de tubos reunidos, pero aseguran que esos contactos están enmarcados en la defensa de empresas estratégicas y con gran impacto en el tejido económico vasco y que no tienen nada que ver con las actividades que en paralelo pudieran estar realizando terceras personas. A partir de media repasaremos todas estas informaciones. Del exterior destaca hoy una fecha redonda para el Reino Unido, pero no precisamente para celebrar. Hoy hace 10 años de ese día en el que los británicos decidieron con sus votos descoserse del mapa de la Unión Europea. Dos lustros después, no se puede decir que ni ellos ni su sistema político estén mejor. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontús, buenas tardes.
6: Buenas tardes, prueba de ello lo vivido en estos días con la dimisión del primer ministro Keir Starmer, el Reino Unido sumido de nuevo en la incertidumbre política y es difícil entenderlo sin mirar 10 años atrás al 23 de junio de 2016.
7: The British people have spoken and the answer is we're out.
6: El pueblo británico ha hablado, estamos fuera, anunciaba el presentador de la BBC. Un 52% votó entonces a favor del Brexit. Una década después, 6 de cada 10 británicos consideran que fue un error y el país arrastra las consecuencias del divorcio. Consecuencias políticas con esta inestabilidad permanente, también económicas.
8: The UK is somewhat poorer than...
6: El Reino Unido es más pobre que de haberse quedado en la Unión, dice el economista Gregory Swaite. Las pérdidas del Reino Unido por el Brexit se estiman entre el 6 y el 8% de su Producto Interior Bruto.
0: Gracias. Del exterior seguimos también a la espera de confirmar los resultados de las elecciones al gobierno de Perú y de Colombia. No existen exentas ninguna de polémica y de comprobar si, tal y como acaba de anunciar Donald Trump, tras las últimas reuniones y negociaciones con Irán, se reabre completamente el estrecho de Hormuz. Vamos a ver si impacta en los mercados. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. De momento con el petróleo muy tranquilo, se mantiene estable en los $77 por barril en el caso del crudo Brent y aporta la nota positiva un día en rojo en las bolsas europeas. europeas, con caídas que se acercan al 1% en algunos casos. El IBEX 35 retrocede medio punto porcentual, se aleja de los máximos históricos que se alcanzaron ayer y cotiza ahora algo por debajo de los 19.500 puntos. Wall Street, de momento, apunta a una apertura con caídas especialmente destacadas en el sector tecnológico, el que está haciendo de lastre la jornada de hoy.
0: Y todo esto en medio de un calor infernal, y no es metáfora. Rosa Perarno, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Sandra. Es sin duda el tema de conversación en todos los bares y plazas de España. Estamos en el peor día de la ola de calor. Los termómetros están por encima de los 40 en muchos puntos del país. Las mínimas no bajan de los 30. La comarca de Liébana, en Cantabria, zonas del interior del País Vasco y áreas de Córdoba y Jaén han activado el aviso rojo por riesgo extremo. Vamos a ver cómo están las cosas hasta ahora en uno de esos puntos. En la Plaza de las Tendillas, en pleno centro de Córdoba, está Esqui Macías. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, pues desde hace una hora se ha activado en 6 provincias andaluzas avisos de riesgo por altas temperaturas que se van a mantener activos hasta las 9 de la noche. Lo peor está en Jaén y aquí en Córdoba, donde ese aviso es rojo. Aquí las máximas van a superar los 44 grados. Los ciudadanos sobrellevan esta situación con resignación.
12: Fatal, la verdad.
13: Pasa las cosas muy temprano, porque si no, no se puede.
14: Con resignación y con agua.
15: Es insoportable salir a la calle.
11: Tanto en Jaén como en Córdoba se han puesto en marcha medidas extraordinarias para paliar el impacto de esta ola de calor. Se abren refugios climáticos, esos espacios habilitados en edificios municipales para que los ciudadanos se refresquen, y se tiene muy en cuenta la población vulnerable, como personas sin hogar o personas mayores. Eva Contador, concejala de Asuntos Sociales aquí en Córdoba.
16: Ya hemos estado poniéndonos en contacto con alrededor de 7.000 personas mayores.
11: Mañana mejora la situación, aunque Córdoba, Granada van a continuar con aviso amarillo, mientras que en Jaén será naranja. A esta hora, en la Plaza de las Tendillas, 42 grados marca este termómetro en plena calle urbana.
10: Gracias, Esquis. Pues con este panorama sofocante y un riesgo de incendio extremo, buena parte del país se prepara para celebrar la noche de San Juan con hogueras y petardos, aunque algunos municipios han decidido suspenderlas o restringirlas para evitar riesgos. Cataluña pide extremar las precauciones. Barcelona, Laura Hurtado.
17: Cataluña se prepara para la verbena de San Juan, una noche de petardos, hogueras y cocas. El sector de la pirotecnia prevé incrementar un 5% las ventas y calcula que cada familia gastará entre 30 y 50 euros. El elevado riesgo de incendio por las altas temperaturas preocupa especialmente durante esta fiesta y por eso las autoridades piden precaución.
18: Tota prevenció en la celebració festiva.
17: La consellera d'Interior, Núria Parlon, insiste que toda prevención en una fiesta como esta es poca. En este sentido, el Govern ha desplegado un amplio dispositivo para garantizar que la noche pueda celebrarse con seguridad. Más allá de la pirotecnia, San Joan también es sinónimo de cocas con fruta confitada, piñones, crema o chicharrones. El Gremio de Pasteleros de Barcelona augura una buena campaña y ya hace días que sus obradores están al pleno rendimiento para tenerlo todo listo para esta noche.
10: Y al margen del calor, este martes nos deja también novedades en materia de seguridad vial. La edad mínima para conducir patinetes se fija en 15 años y será obligatorio usar casco también para los ciclistas en todo tipo de vías, y los motoristas tendrán que llevar guantes y calzado cerrado. A partir de 12:30 les detallamos todos los cambios que acaba de aprobar el gobierno. Y una última parada en Burgos, porque ya está en marcha una nueva campaña de excavaciones en los yacimientos de Atapuerca. Los directores del proyecto acaban de explicar que tienen altas expectativas de hacer grandes hallazgos en las próximas semanas. Carmelo Palacios.
19: El foco está puesto en el yacimiento de la Gran Dolina, donde se ha entrado de lleno en el nivel TD6-2. Ya en anteriores excavaciones se descubrieron restos del que es por ahora el campamento más antiguo de Europa, y este año se está profundizando más en esa zona. Marina Mosquera, codirectora de los yacimientos.
20: Este año sí que sí, ya entramos en TD6-2. Y será una fiesta. En cuanto abramos esos 40 metros cuadrados, ya tendremos muchísima más información que podremos estudiar y con los que podemos dar respuestas a estas preguntas.
19: Además, también se esperan encontrar fósiles humanos en otras cimas de la Sierra Burgalesa.
10: Y un apunte más, Sandra, una pregunta que vamos a resolver a partir de 12:30. ¿Cómo es posible que una camiseta del Mundial de cualquier selección cueste en torno a 150 euros?
21: Para ponérmela dos veces no me compensa.
22: Y para comprarme la camiseta de selección española he tenido que sacar dinero de mi cuenta de ahorro.
10: Después les contamos en qué puntos de la cadena engorda el precio.
0: el Mundial de Fútbol. Esta tarde noche terminamos los partidos de la segunda jornada. Ya tenemos 6 selecciones clasificadas, Daniel Ampuero.
1: Buenas tardes. Las últimas en llegar, 3 esta madrugada, Noruega, Francia y Argentina, con 2 goles más de Messi, que con 18 en fases finales se convierte en el máximo goleador histórico. En ese partido, Julián Álvarez ha expresado públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid, lo que va a provocar una nueva polémica entre Atlético, Barcelona y de paso Real Madrid, que son los que han mostrado interés en fichar al delantero argentino. Para hoy, 4 partidos. A las 7 de la tarde, Portugal-Uzbekistán. A las 10 de la noche, Inglaterra-Ghana. A la 1 de la mañana, Panamá-Croacia. Y a las 4, Colombia-República Democrática del Congo, desde Guadalajara, México. En el mismo escenario donde la selección española jugará el sábado ante Uruguay. Hoy, la Roja volverá a los entrenamientos en Chattanooga si los avisos meteorológicos y las tormentas lo permiten.
0: Lo veremos más a y media.
12: Adición Migdia. Radio 4.
14: Què tal? Molt bona tarda. Tot a punt per una de les nits més màgiques de l'any. És dia de fogueres, de cremar el que volem deixar enrere i també d'apuntar a la llibreta dels desitjos allò que ens agradaria que passés. Una revetlla amb petards i coques de Sant Joan, com sempre, però també amb molta, molta calor i un elevat, per tant, risc d'incendi a 110 municipis de 12 comarques. L'inspector en cap d'operacions especials dels bombers, Miquel López, ho ha dit ben clar, el Café Idees de Ràdio 4. Doneu-nos un cop de mà.
23: Tanquem finestres, no tiren petardos allà on no es poden, no fem fogueres allà on no estiguen autoritzades per l'Ajuntament. Per tant, les recomanacions són senzilles, que ens doneu un cop de mà.
14: Precaució i seny demana també el govern català. Sílvia Paneque n'és la portaveu.
24: La prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país.
14: De seguida parlem d'aquests altres temes. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, Irene Moreno a les vies de so, Eric Sobrevia a la producció, Jordi Mañas al control central i qui us parla, Elena Pérez. Temps per la informació de servei. A les 3 de la tarda començarà la segona fase de l'operació sortida per la revetlla de Sant Joan. S'espera que gairebé 500.000 de vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Molts d'aquests desplaçaments seran curts, així que molta precaució, perquè sovint aquests trams són els que concentren més accidents. Com estarà mateix la situació? Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
25: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora va augmentant poc a poquet el trànsit, ara com ara, sense grans dificultats o cues importants a comentar. Sobretot aquest volum de trànsit que va creixent poc a poquet, en el cas de l'autopista AP7, especialment es nota a la zona de Cerdanyola, Barberà, en sentit nord, també puntualment a Barberà en sentit sud, a la C58, 3/4 de mateix, a Montcada, cap al nus de la Trinitat, i on sí tenim algunes aturades, un quilòmetre i mig, és a la C17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona. D'entrada, també la B20, la Pota Nord, amb aturades ben bé l'últim tram, entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat, i on va augmentant la circulació, és a les dues rondes, de moment en sentit Trinitat, a la ronda litoral de Zona Franca, Montjuïc, i a la ronda de dalt, entre Diagonal i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
14: Per conèixer la previsió i l'evolució de les temperatures del dia de la revetlla de Sant Joan, connectem amb el meteoròleg de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, Sergi Loras.
26: Aquesta tarda de dimarts continuarem amb sol, menys pols en suspensió i nuvolades, arruixats i alguna tempesta al Pirineu per a Pirineu, que avançarà cap a ponent en forma d'alguna tempesta seca. Avui la temperatura comença a baixar, però la calor es manté molt intensa. A la costa supera els 30 graus i a la resta s'enfilarà fins als 36 a 38 graus. A la Conca de Tremp, a Ponent i a l'interior de l'Ebre, tornaran a festejar els 40-42 graus. Per això es mantenen els avisos per calor intensa a l'interior i per calor extrema cap a l'oest. I és que són valors fins a 11 graus superiors als habituals. La revetlla de Sant Joan serà tranquil·la i amb pocs núvols, però també serà molt càlida. La temperatura li costarà de baixar. Per tant, la nit tornarà a ser tropical gairebé arreu i tòrrida cap a la costa. I demà, dia de Sant Joan, tindrem sol al matí, núvols baixos a la costa i tarda de nuvolades, ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu Occidental. La temperatura baixarà una miqueta més, però repetirem més de 30 graus en general i a la resta ballaran entre els 34 a 38 graus. Les més altes a Ponent, on es festejaran els 40 graus. Per això es mantenen els avisos per calor intensa.
12: Edició migdia.
14: Arriba una de les nits més màgiques de l'any per alguns, la revetlla de Sant Joan, i aquest any també una de les més caloroses, amb temperatures, com ja estaran notant també de dia, molt i molt altes, en plena onada de calor. Cada any aquesta celebració provoca incendis urbans i també de vegetació. És per això que el Departament d'Interior maximitza els recursos per garantir la seguretat de la festa i minimitza també els incidents. Sergi Bassoles.
2: Alguns dels consells de seguretat i recomanacions per gaudir de la revetlla poden semblar d'allò més òbvies. Malgrat tot, any rere any, els serveis d'emergències mèdiques atenen persones ferides per la mala manipulació dels petards. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: No agafar els petards amb les mans un cop s'estan encesos, no apropar-los ni a la cara ni al cos, no encendre petards mai dins de totxanes, ampolles o altres recipients que poden explotar i generar metralles.
2: I fruit de que als boscos, a causa de les copioses pluges dels darrers mesos, hi ha moltíssim material combustible i que el risc d'incendi forestal és molt elevat, Interior demana tenir molta precaució a l'hora de fer ús de la pirotècnia.
3: No llançar coets a menys de 500 metres de les zones boscoses per evitar incendis.
2: Una nit en què reforçaran un 50% el nombre d'efectius dels bombers, s'incrementarà el personal del telèfon d'emergències CAT 112, així com el nombre d'agents rurals. Això per no parlar dels efectius de Mossos de Trànsit que vetllaran per la seguretat a les carreteres amb controls d'alcohol i drogues.
14: El risc d'incendi, com deia el Sergi, és molt elevat. De fet, es manté almenys fins demà l'alerta per onada de calor, especialment a les comarques de Ponent, on ahir es van superar en alguns llocs els 42 graus. De fet, està prohibit fer fogueres a una desena de pobles, Lleida, Pepa Sant Genís.
4: Amb temperatures rècord superant els 40 graus a moltes poblacions de la plana de Lleida i un risc extrem d'incendis, una desena de pobles de Ponent han decidit prohibir aquesta nit les fogueres de Sant Joan. Una d'aquestes poblacions és Vallbona de les Monges, a la comarca de l'Urgell. Aquesta localitat encara té molt present l'incendi forestal que es va declarar fa 10 anys, just la nit de Sant Joan, i ara no volen córrer riscos. Eduard Montseny és alcalde de Vallbona de les Monges.
5: En principi havíem pensat de fer una foguera molt petita, però davant del risc, i a veure, és que Vallbona és un poble molt petit i clar, estem totalment envoltats de bosc i de sembrats.
4: Tampoc aquesta nit podran llançar coets i els petards només es permetran en una zona molt limitada. També han prohibit aquesta nit les fogueres i encendre material pirotècnic, Artesa de Segre, Sant Guim de Freixenet, l'Albi o la Pobla de Cérvoles, entre altres. Hi ha localitats que han optat per restringir l'encesa de fogueres i només en faran una.
14: Després d'una primavera extremadament càlida, ens arriba un estiu que, segons l'EMET, serà també molt càlid, amb temperatures més elevades del normal, i ja ho sentim, però amb previsió de més onades de calor. Marga Esparza.
6: La revetlla la passarem amb calor, amb temperatures una mica més baixes, però sense grans canvis. A partir de finals de setmana entra una massa freda des de l'Atlàntic, però a Catalunya no s'arribarà a notar gaire. I les previsions que l'EMET fa per l'estiu pronostiquen molta calor. Ramon Pascual, delegat territorial de l'EMET a Catalunya.
7: Esperem que les temperatures estiguin per sobre del normal. Hi haurà més onades de calor? Podem esperar que sí que n'hi hagi. Per tant, esperem un estiu molt càlid. Tindrem força tempestes pròpies de l'estiu. Resumint-ho, podem dir un estiu calorós, especialment calorós, perquè els estius són tots calorosos, i probablement tempestuós.
6: Temperatures extremes que responen a una arribada més ràpida del canvi climàtic.
7: Hi ha alguns articles científics que diuen que hi ha una acceleració del canvi climàtic. Tothom esperava que el canvi climàtic fos progressiu, però sembla que hi ha alguns esglaons.
6: Tot això tenint en compte que venim d'una primavera extremadament càlida, on hem tingut 25 dies de temperatures màximes, el que ha suposat una quarta part dels dies de la primavera amb temperatures diurnes extremes.
14: En aquest context de temperatures elevades, els més grans i els més joves són els més vulnerables a patir cops de calor. Des de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària, la Canfic, alerten d'aquelles persones grans que viuen o estan soles i que sovint no són conscients dels riscos d'exposar-se a la calor. El doctor Jordi Mestres, vocal de la Canfic a Ràdio 4.
8: Hi haurà d'haver molta feina de tota la societat civil, no? Ja sigui, per exemple, en els centres d'atenció primària, s'activen mecanismes per intentar trucar aquestes persones, això bàsicament ho fa infermeria, per fer un seguiment, i després, evidentment, probablement, i això va per barris, no? I per municipis, doncs Protecció Civil probablement doncs, hauria de revisar i vigilar.
14: Avui era dia de nervis pels estudiants que volen anar a la universitat perquè estaven pendents de les seves notes. Doncs bé, un 95,68 dels de Catalunya han superat l'ESPAU 2026 amb una nota mitjana a la fase general d'accés d'un 6,4. La punt negatiu ha estat l'examen de matemàtiques, que amb un 4,18 és l'única de les 35 matèries on la mitjana, Toni Conde, de les notes és de suspens.
27: La nota mitjana de matemàtiques a la prova d'accés a la universitat ha estat d'un 4,18, dos punts menys que el 6,12 de l'any passat. És l'únic examen suspès en aquest ESPAU i és la nota més baixa en aquesta matèria de l'última dècada. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha assegurat que aquest resultat no és satisfactori, però afegeix que una sola nota no defineix el conjunt de les proves i defensa l'adequació de l'examen.
9: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
27: Un 65,68% dels estudiants han superat les PAUs en la fase d'accés, l'obligatòria, el que suposa 7 dècimes més que fa un any. La nota mitjana general ha estat d'un 6,4 i milloren les notes de català, castellà o física. El Departament de Recerca i Universitats ha qualificat d'èxit la prova pilot d'ús de detectors. S'han revisat un 90% de les aules i dels més de 248.000 exàmens corregits només s'han detectat 3 casos d'ús d'aparells electrònics.
14: I la millor qualificació de la fase general d'aquest any, és a dir, de les assignatures obligatòries obtinguda un estudiant de Banyoles amb un 9,9, ens ho explica la Laura Hurtado.
11: Es diu Laura Tallada, s'ha format a l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles i vol estudiar un doble grau en traducció i interpretació i llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
13: Ahir vaig dir-la trucada, just ara que estem de vacances de Menorca. I al principi em va sorprendre bastant, o sigui, crec que en un instant, de la primera instant no m'ho vaig creure, vaig trobar com molt surrealista que ara guanyés això.
11: La segona millor nota de la prova ha estat un 9,8 i un dels 4 alumnes de la demarcació de Barcelona que l'han obtingut és el Joan Torrecillas, del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
15: Ara mateix estic a Roma, o sigui, he rebut la notícia aquí amb els meus companys. He tret un 13.920 en total i vull estudiar física i telecos. Si entro al CEFIS, que és un centre de la UPC, i si no, física i mates.
11: Tant la Laura com el Joan han compaginat els estudis amb activitats artístiques com el teatre i el piano.
12: Edició migdia.
14: La Fiscalia proposa investigar el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona per un delicte de temptativa d'homicidi. El Ministeri Públic ha demanat una compareixença urgent de les parts davant els nous elements d'extrema gravetat que ha recollit la investigació, Núria Alcalà.
16: Sí, la defensa havia sol·licitat la llibertat provisional del progenitor en entendre que no hi havia prou proves de la seva participació directa en els maltractaments del menor. El jutge, però, va decidir mantenir-lo en presó preventiva, com demanava la Fiscalia, que ara veu nous elements d'extrema gravetat contra ell. En un comunicat al Ministeri Públic ha demanat una nova compareixença urgent de les parts i creu que els fets podrien constituir ara un possible delicte de temptativa d'homicidi. Recorda que algunes de les lesions presentades pel nadó suposaven un risc vital, com el trencament del fèmur, que podria haver provocat una secció de l'artèria femoral. El jutge ha de decidir ara sobre aquesta possible nova compareixença dels progenitors. Recordem que la mare va quedar en llibertat provisional. El nadó, per part seva, continua la seva bona evolució clínica amb una família d'acollida.
14: Encara en plena judicial, un metge de família s'enfronta a 12 anys de presó per presumpta agressió sexual a una pacient durant una consulta l'any 2022. La víctima, de 29 anys, en el moment dels fets, va ser abusada durant una exploració al CAP de Sant Feliu de Llobregat, on va acudir acompanyada de la seva mare per una afecció d'hemorroides. Avui ha començat el judici a l'Audiència de Barcelona, on una mosso d'esquadra encarregada de la investigació ha constatat davant el tribunal que l'home tenia antecedents i continuava exercint en una clínica privada on ha estat denunciat recentment.
17: I l'han vuelto a denunciar por lo mismo, magreos en el glúteo, para una chica que venía por una dolencia en el tobillo.
14: De fet, l'home ja va ser condemnat l'any 2020 a 6 mesos de presó per un cas similar. Més coses, l'alcalde de Barcelona anuncia la incorporació de noves càmeres de videovigilància a la ciutat per tal d'arribar a 500 noves quan acabi el mandat. Collboni, que avui ha visitat la unitat de la Guàrdia Urbana adscrita a la Fiscalia, ha explicat que ja han tramitat 72 expedients, 51 dels quals s'han resolt. Maite Boada.
18: Jaume Collboni ha justificat les noves càmeres al front marítim, avinguda de la Catedral, Rambla del Raval, Plaça Reial i Rambla, i es demanarà autorització també per situar-ne el túnel de la Rovira com a fet dissuasori probatori en cas de delicte.
20: Insisteixo, tenen un valor dissuasori, però també un valor probatori, i això ho dic perquè és així, no igualim la funció que també probatòria que té les càmeres.
18: L'alcalde de Barcelona ha anunciat també que en el plenari de juliol tornarà a portar a votació el reglament per autoritzar l'ús de les pistoles Taser per part de la Guàrdia Urbana i s'ha qüestionat per què grups com Esquerra Republicana les rebutgen quan les policies locals de pobles amb alcaldes republicans les autoritzen i tampoc les van retirar quan governaven a la Generalitat.
14: Parlem ara d'habitatge. El Parlament tramita per la via ràpida la llei per regular la compra especulativa abans de l'agost, mentre el govern i els comuns acorden que un gran tenidor és qui té 5 habitatges a Catalunya o 10 si en té 5 més a l'Estat. Elena García.
0: Sí, la majoria d'esquerres activa el debat per lectura única per frenar la concentració de pisos en mans de grans propietaris i de fons d'inversió abans de l'agost. PSC, Esquerra, Comuns i CUP negocien un text comú a partir de les lleis dels morats i dels anticapitalistes, que encara no té el consens, amb serrells per polir, també el govern en reunions amb el sindicat de llogateres, i que de tirar endavant seria pioner a l'Estat. David Cid, Comuns, Xavier Pallisser, CUP i PSC, Elena.
1: Caldrà treballar amb el conjunt de grups que crec que hi tenen interès, que bàsicament, òbviament, són el Partit Socialista, Esquerra Republicana i la CUP, i en tot cas treballem amb aquesta voluntat d'aprovar-la en el darrer ple.
10: I farem el necessari per doblegar el govern i per tal que s'avinguin a prohibir la compra especulativa al nostre país.
19: El nostre compromís per treballar contra la compra especulativa és ferm.
0: Alhora, govern i comuns desbloquegen tipificar un gran tenidor com qui té 5 pisos a Catalunya i fins a 10 al conjunt de l'Estat. Els socis apel·len a la coherència de la legislació en habitatge i la Generalitat podrà instar-los a posar pisos buits del lloguer i sancionar els grans tenidors si no ho fan.
14: I la Generalitat vol acabar amb el dèficit inversor en infraestructures de l'última dècada amb una partida de més de 4.300 milions d'euros que posarà el focus a millorar la xarxa viària i no tant la ferroviària. Cristina Martín.
21: El govern s'ha marcat com a objectiu millorar una de les principals preocupacions dels catalans, i aquesta és el mal estat de les infraestructures. El president Salvador Illa acaba d'anunciar una inversió per als propers 10 anys que més que triplicarà el pressupost anual que s'ha destinat des del 2013.
22: Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any en inversió en infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes.
21: Tot i que Rodalies s'emporta la majoria de crítiques ciutadanes, la inversió prevista pel govern se centrarà sobretot a millorar les carreteres. De les més de 60 actuacions, el 75% aniran a seguretat viària. Altres inversions seran la futura estació d'autobusos de Plaça Espanya, la connexió entre les estacions de Plaça Espanya i Gràcia de Ferrocarrils, el tramvia del Camp de Tarragona o la terminal ferroviària de la Plana de Lleida.
14: La patronal catalana situa l'absentisme com el gran problema del teixit empresarial després que les baixes laborals hagin arribat al màxim històric l'últim any, quan l'absentisme Climent Sabater ha fregat el 8%.
2: Des de la cimera econòmica Forbes, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha alertat que Catalunya i Espanya són els territoris europeus amb més absentisme, només superats per Noruega, on la taxa d'atur és sensiblement inferior. Sense reduir les baixes laborals, serà impossible millorar salaris, alerta el president de les Pimes.
23: Por tanto, Houston, tenemos un problema. Por eso, cuando tenemos que acometer salarios o tiempo del trabajo, debemos de poner las cosas en orden, porque si no nos estamos dando un tiro en el pie.
2: Des de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre denuncia que Espanya des de 2019 s'ha doblat el cost de l'absentisme, que ara supera els 35.000 milions per a empreses i administració.
24: Pero nosotros en estos momentos España es el líder indiscutible del absentismo en toda la Unión Europea. Es el primer país que en 7 años ha duplicado el coste de l'absentisme.
2: El 2025 l'absentisme ha fregat el màxim històric del 8% a Catalunya i suposa un cost de 2.600 euros per treballador i any.
14: La Fundació Mapfre continua amb la seva línia d'exposicions dedicades a les col·leccions d'arxius fotogràfics catalans amb l'exposició Tusquets de Cabirol, la forma eloqüent. La mostra recull a KBR una selecció del llegat de 5.000 negatius i un miler de còpies positivades d'aquest fotògraf amateur que va mostrar la quotidianitat de la postguerra i també el dia a dia del port de Barcelona, Montse Soto.
28: L'any 2004, un col·leccionista de Palma de Mallorca va trobar a les escombraries una caixa amb un nombre important de negatius de la postguerra, dels quals no es va identificar la seva autoria, fins que el 2020 els va reconèixer la família d'aquest pèrit químic copropietari d'una fàbrica a Barcelona i gran amant de la fotografia. Joaquín Tusquets de Cabirol. Marina Balaguer, cocomissària d'aquesta exposició a KBR.
29: Ells feia anys que buscaven aquests negatius i, a més, coneixien i valoraven moltíssim la faceta de fotògraf del seu pare. Un dels seus fills n'era l'ajudant i l'acompanyava a les sortides fotogràfiques. I, a més, a casa preservaven les còpies positives d'època, que són les que veureu a l'exposició, que eren còpies que copiava ell mateix al seu laboratori de casa.
28: Tusquets de Cabirol, que formava part de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, desitjava en ansiosament que la jornada a la fàbrica rutllés el millor possible per a poder cada tarda agafar el seu equip i anar plasmant la realitat que l'envoltava. Un relat que defuig dels grans esdeveniments històrics i que conversa amb els corrents estètics internacionals. Arola Valls és l'altra cocomissària d'aquesta mostra.
3: Tusquets de Cabirol no s'interessa per aquestes imatges síntesi dels moments històrics, sinó pels petits gestos i per aquesta vida íntima de la vida quotidiana. Des d'aquesta microhistòria que passa en allò petit...
28: Podeu visitar aquesta exposició a Barcelona fins al 6 de setembre.
14: I la nit de Sant Joan és el punt àlgid del Festival Ítaca de l'Estartit. Després d'un cap de setmana de concerts i espectacles de drons sobre les medes, la Revetlla es presenta carregada de música en viu a la platja. Ells, Cupido, actuaran aquesta nit a l'Ítaca. Nosaltres posem el punt final. Que passi molt bona tarda i una molt bona Revetlla.

0: va de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
1: Ai, feliç nit de Sant Joan!